0: de Bob. Jo crec que és un partit xulo, crec que és un partit guanyable, perquè no crec que hi hagi tanta diferència d'un València que l'any passat, hasta 7 o 8 jornades del final, va patir per salvar la categoria, i nosaltres estàvem en la zona alta de segona divisió per pujar a la primera. Vull dir que la diferència tampoc pense que siga tant, i crec que els partits xulos que després poden marcar una miqueta la idea de club, el futbol nostre, que és molt més atractiu, que és més sincer, que és un futbol sense mentira, sense perdre temps, sense falsejar lesions. Crec que està bé que ens vegin, i que està bé que la televisió que paguem entre tots es faci ressò del nostre partit, encara que siga perquè és contra el València. Clar, si fora contra l'Hercules, el millor segurament no ens ho tirarien per la televisió gratuïta, però bueno, és el que tenim que pagar. Però és un partit que me motiva, és un partit que tinc moltes ganes de veure. Vull voler a Sato, però vull voler també als meus jugadors del Castelló. Clar, se farà molt de bombo. De veure si Sato fa un altre gol per l'esquadra. Bueno, el que fa gol per l'esquadra és Israel Suero, no sé. O farà Álvaro García, fa un hat-trick i manem 0-3 de Paterna, que també seria xulo, eh? Jo no descarte un 0-3 en amunt de València i dir, bueno, senyors, la horchata encara està fresqueta o me la portem granitzada? Bueno, pues això és el que m'agradaria anar de València i anar tranquil, una vesprà, pues bueno, mira, anem a passar per la Malvarrosa i mos paletem aquesta samarreta. Hòstia, tu, client, clava 3. No m'estranyaria, eh? Veig opcions i a més que pense, i volia dir això, pense que ara mateix hi estem d'estiu, passa un tractor de tarà.
1: On estàs, Àlex? On estàs?
0: Estic en Salsadella, estic en la comarca del Maestrat.
1: Ah, molt bé, molt bé. Molt bé.
0: Sí, espere la setmana que ve poder veure-vos en Tirit. Espere. Que és bon puesto. I
1: sí,
0: que és
1: segur.
0: Com un meló. Este Castelló és com un meló. Han tocat el culet, veiem que està maduret, que té el rave xicotet, que té l'estat aquest, que ja té un coloret, que té molta ratlleta. És un meló que té molt bona pinta, i ara n'hi ha que obrir-lo, n'hi ha que veure si d'ací dos o tres partits té el mateix gust que va deixar l'any passat, la temporada passada, o fa un gust agre i molt tenim que tragar en pinyols, però jo crec que serà un melonet molt dolcet i serà un melonet que ens pot donar moltes alegries aquesta temporada.
1: Esperem que sí, que siga un meló dolcet i que vagi molt bé i se partit de demà del Castelló. Estarem atents i dilluns que ve en Ser Deportivos explicarem el que ha passat. Així que Toni Galindo, Àlex Cervera, moltes gràcies als dos per passar-vos avui per Ser Deportivos.
2: Una abraçada
1: per als dos, i anem ara en una xicoteta pausa i a la tornada l'actualitat del Villarreal Club de Futbol.
3: Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Una cápsula al día de colesterol de Naturtierra ayudará a tu salud cardiovascular. Te lo digo de corazón. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Die. Complementa tu vida,
4: Naturtierra. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: Pues ya casi tenemos tu nueva casa terminada.
7: Sí, la fachada ha quedado genial. Qué ganas tengo de poder estrenarla. Por cierto, veo que has utilizado los sacos naranja de Élite Cementos.
6: Por supuesto, es el mejor cemento. Lo utilizo siempre en mis obras porque quiero que mi trabajo vaya acompañado de una garantía de calidad. Y eso te lo da Élite Cementos.
7: Además de producirse en Castellón, me consta que están implicados con la provincia y su gente. Sí que me alegra de que lo hayas utilizado en mi casa.
6: En unos días podrás estrenar tu casa. Y no te preocupes, que la vas a poder disfrutar durante muchísimos años.
8: Élite Cementos, el cemento de Castellón.
9: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
10: Las notas del niño, las obras en casa.
9: El mantenimiento del coche.
10: Ah, no, eso no es ninguna carga.
11: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en peugeot.es.
12: En Quadis León Auto, Castellón y Villarreal.
13: Oropesa del Mar vive sus fiestas en honor a San Jaime. Del 21 al 27 de julio vive una semana repleta de actividades para todas las edades, con música, espectáculos, actos tradicionales y los emblemáticos